0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és l'una i mitja jornada de reaccions a l'aprovació i en Consell de Ministres del document de regulació aeroportuària, el DORA, un pla d'inversions que preveu destinar més de 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les illes. Això sí, amb l'objectiu d'assolir la xifra de 50 milions de passatgers l'any 2031, una política que la presidenta Marga Provenç considera equivocada.
2: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Jo crec que és una demostració més que per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora.
1: Avui és dimecres, 16 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Les obres del segon cintró de Palma començaran a principis de 2027.
3: El projecte s'ha dividit en dues fases amb un termini d'execució global de més de 6 anys, tot i que s'espera que se pugui escurçar solapant les obres. El primer tram connectarà l'autopista de Llucmajor amb la carretera de Manacor i tindrà un cost de 350 milions d'euros. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
4: És l'obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa. Un projecte transformador, un projecte amb una gran inversió econòmica.
1: Petra demanarà 18 anys de residència per accedir a un habitatge protegit.
3: Un dels 19 en règim de lloguer protegit que l'IBAVI construirà al municipi en la primera promoció pública que s'impulsa en 20 anys. El Batle Salvador Femenia agraeix el projecte perquè diu la crisi de l'accés a l'habitatge també és una realitat a Petra.
5: Fa un parell de dies va venir una lota de Petra, mos va dir que estava molt preocupada perquè no tenia vivenda, que estava a una casa que eren 4 habitacions, pagava 850 euros d'una habitació, en dret a banyo i en dret a cuina. Això, evidentment, ho trobàvem que és una cosa que està... Molts pensàvem que només passava a Madrid i després molts pensàvem que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
1: L'arribada de pasteres no atura.
3: 139 persones han arribat les darreres hores a les illes a bord d'11 embarcacions, 5 d'elles a Formentera, 4 en aigües pròximes a Cabrera i 2 a Mallorca. El nombre de migrants arribats per la mà enguany ja supera els 5.500.
1: Inca es prepara per homenatjar a Cucorba.
3: La plaça Mallorca acollirà aquest dissabte el concert Gràcies Cucorba que l'Obra Cultural Balear ha organitzat per reconèixer la trajectòria del grup de música infantil en català. Entre els artistes convidats hi haurà Júlia Picornell, Dani Mosparrec, Juanjo Montserrat, Marta El Cao, Pau Franc, Doer. Antoni Llebrés és el president de l'OCB.
6: Cucorba és un grup que forma part ja de la memòria sentimental de generacions de mallorquins i creiem que és de justícia donant-los les gràcies d'aquesta manera a través d'un concert en què intervendran grups i cantants molt coneguts de l'escena mallorquina.
1: I en els esports?
3: Pendents de l'arribada a Mallorca d'Alba Torrents, la capitana de la selecció femenina de bàsquet ha aterrat fa uns minuts a Mallorca després de guanyar la medalla de bronze al Mundial disputat a Alemanya. L'altra mallorquina, la selecció Elena Puello, va participar a nit en l'acte de presentació de les lligues Endesa de bàsquet. La palmesana assegura que encara no ha acabat d'assimilar l'experiència de ser la tercera del món.
7: Hemos vivido unos días intensos pero emocionantes. Para mí ha sido un orgullo poder estar ahí con todas ellas. Es algo que siempre soñé y ahora al final no eres consciente hasta que pasan días. Pero bueno, creo que me lo voy a llevar conmigo para siempre. Ha sido increíble y creo que esta medalla es mucho.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
8: Bon dia. Avui augmenta la inestabilitat a les Balears, especialment a l'illa de Mallorca. Aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes que poden ser localment forts i venir acompanyats de tormenta, especialment a la meitat sud de l'illa. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Maó i Formentera. Pel que fa al vent, bufarà en general moderat de component nord. Demà es complica una mica més més la situació, continuarà la inestabilitat en general a tot l'arxipèlag, amb ruixats i tempestes fortes o molt fortes que podran anar acompanyades de calamarsa i ratxes fortes de vent, principalment en Eivissa i Formentera i també a l'illa de Mallorca, amb acumulats de fins a 40 o 50 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb pocs canvis, les màximes en descens. Seran de 28 graus a Palma i Formentera, 27 graus a Mahó, 23 a Eivissa. El vent demà bufarà moderat de l'est, tendint a afluixar a la tarda-nit. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
9: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
10: Què tal? Molt bon dia. Una i pràcticament 36 minuts d'aquest dimecres, ja 16 de setembre, ja passant pràcticament a mitjans del mes de setembre, en un dia en el que hem de recordar que tornem a estar pendents una mica del temps. Paula Bendito, bon dia.
11: Bon dia.
10: Perquè estem en alerta taronja des de fa 36 minuts, sí, fins les 6 de l'hora baixa,
11: sí,
10: si no,
11: fins les 6 de l'hora baixa.
10: Si no recordo malament, del sud de Mallorca, per pluies i tempestes, i hem de dir que a partir de la mitjanit sí que es complica també una mica, sobretot a les Pitiüses, també amb plogudes.
11: Se torna a activar l'alerta taronja a partir de la mitjanit. Serà sobretot intens a les Pitiüses, segons la previsió d'ara mateix, i podrà durar aquest episodi de pluies intenses fins demà de matí, així que molta precaució.
10: Veurem si cau l'aigua bé i arriba un poc de la millor manera possible, que també és necessari. Vinga, estem a Punt de Fuga, tot d'una. Comencem el programa. I començant parlant d'una iniciativa que han conegut avui, per la qual el govern vol fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic. Ho farà mitjançant una línia d'ajuts de fins a 600.000 euros finançada a l'impost de turisme sostenible. Per parlar d'aquesta qüestió, ens escolta Carmen Muñoz, que és presidenta de FOCUA, una associació majoritàriament empresarial d'entitats sense ànim de lucre que fa feina precisament amb aquestes persones. Senyora Muñoz, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
10: Molt bé, a priori una notícia positiva, no? Una línia d'ajuts per subvencionar bàsicament el salari brut i les cotitzacions a la Seguretat Social d'aquests treballadors fins a un màxim de 9.000 euros.
12: Així és, sí, nosaltres estem molt contents i bé, hem fet feina de la mà de la Conselleria per poder dur a terme aquesta subvenció que, com bé has especificat, va destinada directament a totes aquelles empreses que contractin persones amb necessitat de suport, amb discapacitat, amb altes necessitats de suport, més d'un 65% de en el certificat, o bé persones amb discapacitat intel·lectual. Persones que, bé, nosaltres des de FOCUA, totes les entitats prestadores de serveis, fa més de 25 anys que estem reivindicant i treballant per dur a terme aquest treball en suport, no?, a les Illes. I bé, és una iniciativa que aplaudim molt i que donem les gràcies tant a la Conselleria com a les empreses que durant tots aquests anys han apostat per contractar persones amb necessitat de suport i per comptar amb l'ajuda de les entitats de FOCUA per dur a terme aquest treball en suport, no?
10: Senyora Muñoz, són empreses turístiques. No sé si cerquen algun tipus de perfil laboral específic o quin tipus de feina poden ocupar.
12: Ho hem obert, és a dir, nosaltres des de les entitats donem suport a qualsevol incorporació laboral, des d'un auxiliar de cuina fins a un auxiliar de recepció, és a dir, qualsevol oferta laboral que pugui estar adaptada i que puguem fer totes aquestes tasques conjuntament amb l'empresa i amb la persona per poder adaptar aquest lloc de feina. Per tant, no és exclusivament un lloc de feina en concret dins del sector turístic, sinó que ho hem obert a qualsevol lloc de feina que sigui adaptat a una persona amb discapacitat.
11: Senyora Muñoz, bon dia. Fins a quin punt és important que les administracions públiques afavoreixin la contractació de persones amb discapacitat i també que les empreses hi participin?
12: Per nosaltres és bàsic, com vos deia, per aconseguir aquesta inclusió real d'aquest col·lectiu, no? D'aquest col·lectiu que representam, i per, no hi ha millor inclusió que poder tenir una feina en una empresa ordinària, no? I per què no aquesta visió social dels fons d'ITS, com ha comentat la consellera en la presentació en roda de premsa, no?
10: Afoco és una associació que la formen 14 entitats, s'arriba a unes 6.700 persones. Quines són precisament, senyora Muñoz, les dificultats que pateix aquest sector de la població a l'hora d'inserir-se laboralment, sobretot, i sobretot sobre si les empreses en els darrers anys han canviat la seva perspectiva o encara hi ha dificultats per arribar a acords com aquests, per exemple?
12: Destacar sobretot que nosaltres som una de les comunitats autònomes de tot l'estat espanyol que més ha apostat sempre per l'ocupació amb empresa ordinària, pel treball amb suport, no? I és vera que en aquest sentit nosaltres volem donar les gràcies a totes les empreses que durant tots aquests anys ens han acompanyat, a les entitats, i que han fet real que la inclusió de les persones amb discapacitat en el món laboral, no? Però també és vera que no hem de badar i hem de seguir apostant per això, no? I aquesta línia el que ens ajuda, pues, és a seguir reforçant, no?, aquesta inserció.
11: Fer feina suposa molt més que un ingrés econòmic per a aquestes persones, no?
12: Sí, per suposat. És una inclusió en tot el teu dia a dia, no? Com a persona humana que necessites fer feina no només per la situació econòmica, sinó per tot el que t'ho suposa, no?
10: Idò, Carmen Muñoz, presidenta de FOCO, ens alegram d'aquesta iniciativa, que esperem que tingui molt bona acollida i que continuï també en els pròxims anys, perquè sempre és molt important afavorir aquesta inserció laboral. Moltíssimes gràcies per haver atès en directe la telefonada de Ràdio Nacional.
12: Gràcies a vosaltres per aquest minús. Una ferrada.
9: A punt de fuga, et cuidam.
10: Una i 41 minuts. Seguim a punt de fuga parlant de més iniciatives socials, ara relacionada amb l'habitatge, o millor dit, de les dificultats per accedir-hi a un. Malauradament, ho fem al Radiodiari Migdia pràcticament cada dia, perquè els preus no deixen d'afilar-se, de cada vegada és més difícil pagar la hipoteca i no diguen ja intentar comprar-ne un habitatge. Això provoca que molta gent demani ajuda o que dormi directament en el carrer. Per això, avui vos acostem una gran iniciativa, la que posa en marxa l'Observatori Social de les Illes Balears de la UIB i la xarxa per a la inclusió EAPN Illes Balears. Es vol fer el primer macrorecompte del sensellerisme i l'exclusió residencial. I per parlar d'això és amb nosaltres en Andreu Grimalt, que és el director de la xarxa EAPN. Senyor Grimalt, què tal? Molt bon dia.
13: Molt bon dia, gràcies.
10: Gràcies per venir als nostres estudis. Fins ara hi havia estudis, recomptes, per dir-ho així, de persones sense llar a Palma i a Vila. I aquesta vegada la passa que es vol donar és més complicada, és més seriosa, parlant de fer un recompte a tots els municipis de les Balears de més de 20.000 habitants. Si no vaig errat, se faran 12 recomptes a Mallorca, Menorca i a Eivissa.
13: Sí, és cert que cada dos anys el Ministeri fes encàrrec de fer els recomptes a les capitals de província. Sí, Mas s'encarregava de fer el recompte a Palma. L'any passat se va fer un pilot, la UIB, juntament amb Creu Roja, a Vila, que ja va posar damunt la taula l'increment exponencial que hi havia hagut de sensellerisme. Però dins el conveni marc que havien signat amb la UIB, i la UIB i APN, vàrem començar a pensar què podríem fer per compaginar aquesta acció social en l'acadèmia, i lògicament l'habitatge va ser el primer tema que va sortir, i a partir del tema de l'habitatge vàrem parlar de la manca d'habitatge. Qualsevol persona que hagi passejat per Palma, per les perifèries dels nostres pobles i ciutats, haurà percebut un increment exponencial de gent dormint en el carrer, d'assentaments, de cadenes de campanya i de caravanes, i vàrem dir, han de posar dades reals i fiables en aquesta situació per poder desenvolupar polítiques públiques que siguin realment eficients.
11: Perquè és important tenir aquestes dades. Jo crec que la percepció, ho deies, de tothom és que està augmentant aquest fenomen. Ho veiem cada dia, quan passegem pel carrer, quan anem en cotxe, a les perifèries de les ciutats, però per què és important tenir aquestes dades?
13: No només amb aquest tema, sinó amb qualsevol altra qüestió, crec que no se poden desenvolupar polítiques en base a percepcions. No se poden desenvolupar polítiques en base a percepcions de saturació o de pèrdua de qualitat de vida, sinó que hem de tenir dades fiables i quantificables de quina és la problemàtica per actuar-hi, no? I això és una de les potes importants d'aquest estudi. Una altra seria, lògicament, la sensibilització ciutadana. És cert que molts ciutadans i ciutadanes estan percebent això, però que acaben de percebre com un problema no només d'aquestes persones, sinó la societat en general. I la tercera pota i fonamental és la incidència política. Amb aquestes dades, amb aquesta problemàtica, ei, administracions, teniu un problema i anem a posar-hi solucions. Si voleu, anem a codissenyar-les, anem a cocrear-les, però existeix aquest problema i l'hem d'arreglar.
10: Parlem un poquet de les característiques tècniques, per dir-ho així, perquè, si no tinc entès malament, senyor Grimalt, el Ministeri se limitava, entre cometes, a comptar les persones que vivien en el carrer, però potser no comptaven les que puguin haver, per exemple, en albergs o fins i tot en caravanes, que se veien obligades a viure en la caravana amb tota la problemàtica que estem comentant aquests dies, perquè no poden accedir, no se poden pagar un habitatge. Mm. Això, en teoria, sí que ho plantegeu i sí que ho voleu veure reflectit en aquest estudi que se farà dia 30 de setembre, no? D'aquí dues setmanes, aproximadament.
13: Sí, et serveix, és una tipologia europea d'exclusió residencial, que és la tipologia ETOS. La nostra esperança seria arribar a tot, però és inviable, perquè aquí parlant també d'amuntegament d'habitatges, de persones vivint habitacions sense contracte, etc. I aquí no podem, o com a mínim, els recursos que tenim ara no ho podem fer, però sí hem ampliat un poquet aquest perfil. No només són persones dormint al ras, dormint en el carrer, una plaça, un banc o un portal, sinó persones que estan a assentaments, persones que estan a albergs, com bé deies, i persones, que és un fenomen que ha crescut molt, malauradament, vivint en caravanes o en vehicles. No? Ja no només una caravana, sinó en un cotxe particular, se'n va a fer feina, aprofita per dutxar-se allà on pot i dormen al cotxe. No? I com bé deies, se fa dia 30 de setembre, horari d'hora baixa a vespre, esperarem que les persones, lògicament, acabin els seus cafès diaris i se vagin al lloc, allà on malauradament resideixen, i allà farem una planta de recompte quantitatiu, és a dir, una observació comptant quantes persones hi ha en aquesta situació i quins perfils de gènere, d'edat, etc. tenen, i mos adreçarem a elles per voluntàriament volen fer una entrevista qualitativa de si tens contacte amb serveis socials d'alguna entitat, quant de temps fa que estàs en aquesta situació, si tens mascotes, si tens família, quina nacionalitat tens, etc., quina problemàtica afegida puguis tenir, salut mental, d'addiccions, etc., i a partir d'aquí per elaborar un perfil d'aquestes persones que no només i abandonar aquesta idea que la persona que està sense llar és aquella persona que té un problema d'addiccions, que té un problema de salut mental, que no té feina, que és una persona gran, que no té família i que està allà abandonada, sinó que hi ha moltes persones que tenen una feina normalitzada i que se troben en aquesta situació.
10: Que, de fet, és un dels perfils, i Paula també ho hem comentat moltes vegades, que ha canviat en els darrers anys. A la millor també parlaven d'aquest perfil, d'aquest canvi de perfil, sobretot quan parlaven d'addiccions a determinades substàncies i tal, però és un canvi que també es produeix aquí, però el que comentes, que moltes vegades hi ha gent que té feina, però que no li basta.
13: Exacte. Això ho hem vist molt en el pilot que se va fer, l'estudi que se va fer a Eivissa, de moltes persones vinculades a feines normalitzades en el sector turístic que tenien un salari que superava amb escreix el salari mínim.
10: Un salari bastant digne.
13: Però que no se poden permetre ni tan sols una habitació o un pis compartit. No? I havien de malviure a Can Roba o havien de decidir llogar una caravana que m'acosta 400, 500, 600 euros cada mes i estic allà patint la calor, patint aquestes incomoditats, perquè no és una decisió voluntària de gent que vol viure allà, sinó que és obligada i que malauradament, malgrat tenir feina, ha de malviure d'aquesta manera.
11: O situacions també pens imprevistes, també ho hem parlat molt, com pares que se separen i una de les parts ha d'abandonar la casa i ha de igual anar-se'n a viure una caravana perquè després la meitat del temps o la circumstància que sigui ha d'estar amb els infants. Si aquells pares tenen infants, clar, si se'n van a un pis compartit i tenen fills, els dies que li toqui tenir-los no els pot tenir. És que, clar, amb un sou...
13: És inviable. De fet, si s'han detectat parelles que, malgrat estar separades sentimentalment, continuen convivint
10: perquè vegades, no poden afrontar
13: amb el que això suposa de convivència familiar i d'efecte en les criatures, i també aquestes criatures com poden desenvolupar un projecte de vida mitjanament digne, ja parlant de rendiment escolar, però també parlant de és que no puc celebrar el meu aniversari a Can Nostre perquè no tinc espai o perquè em fa vergonya que els meus amics venguin a Can Nostre, no? Per tant, tot això també va incrementant la salut emocional d'aquestes criatures, no només de adults.
10: Fins a quin punt, senyor Grimalt, ha influït tota l'especulació urbanística dels darrers anys, la manca de polítiques o les polítiques adreçades a la millor una altra direcció a contribuir en aquest augment significatiu de les persones sense llar?
13: Bé, jo crec que és un factor fonamental, no? Des del moment en què deixem de considerar l'habitatge com un dret de les persones i el consideram bàsicament una mercaderia o fins i tot un bé d'especulació, qualsevol política que se faci quedarà coixa, no? Se poden fer pegats, ara s'anunciaven l'altre dia no sé quants habitatges socials públics a Marratxí, un altre a Inca, s'ha donat un solar, no sé on. Però clar, s'ha d'anar avançant en construcció d'habitatge assequible social, per descomptat, però no s'arreglen 40 o 50 anys d'una política d'habitatge que ha anat orientada cap a una banda, de propietaris i d'anar enajenant els béns que els habitatges públics que se feien, que se podrien vendre, quan ara la llei ja ho impedeix, i lògicament l'entrada del lloguer turístic, lloguer de temporada, l'entrada dels grans fons voltor, crec que és un vector molt important que explica aquesta exclusió residencial.
10: Dia 30 de setembre deien que se fa aquest recompte. Com ho feix? Perquè crec que cercàveu unes 500 persones, no?, per participar, per ajudar a fer tot aquest recompte en els diferents municipis.
13: Sí, nosaltres entenc que és un projecte de ciència ciutadana i, per tant, hem de mereixer la col·laboració de tota la ciutadania que hi tingui interès. A la plana web www.recompte.org hi ha tota la informació, hi ha un formulari, si s'hi volen apuntar. L'únic que se demana és la major d'edat, tenir moltes ganes i fer una petita formació d'una horeta que pot ser online o presencial els dies 21, 22 o 23 de setembre, tant a Menorca com a Eivissa com a Mallorca, que també se va fer, com deia, online, i a partir d'aquí dia 30 se faran els equips de feina, es poden ser equips de 2, de 3, de 4 persones, sempre aniran acompanyats d'un professional d'una entitat social o de servei social d'una administració, i amb aquesta formació i amb una aplicació del mòbil, la zona que te toqui, fas el recompte i introduixes les dades en aquesta aplicació, s'analitzen, se fa l'informe i se presenta.
10: Això anava a dir. Quan tingueu totes les dades, que elaboreu una sèrie de conclusions, m'imagino què passarà amb aquesta informació, com actuareu, com la traslladareu, no sé si a les diferents administracions o l'ús científic que es pugui derivar. Sí.
13: Han de dir que les administracions estan implicades en aquest recompte, vull dir, tant el govern balear com els consells insulars, com els ajuntaments allà on fem el recompte, de més de 20.000 habitants s'han implicat, tot el personal de serveis socials s'ha implicat i, de fet, la gran majoria s'ha apuntat com a col·laboradora, com a voluntària en aquest recompte. Lògicament, per part de la UIB i de la xarxa, analitzarem les dades que ens surtin, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, s'elaborarà un informe que lògicament se farà públic, presentarem tant en els mitjans com a la ciutadania, i a través d'aquestes conclusions serà l'hora de reclamar solucions, de fer aquesta incidència política per arreglar una problemàtica que tenim damunt la taula a les nostres ciutats i als nostres pobles.
10: Una problemàtica, per això, senyor Grimal, que no... Jo parlava abans, no?, de l'increment dels preus de l'habitatge i tal, però hi ha moltes persones afectades per diferents factors, ho comentàvem abans, factors econòmics, a lo millor no tan relacionats només pel tema de l'habitatge, per situacions personals que no poden afrontar econòmicament. Llavors, la solució no és única, hi ha d'haver un entenc, no? Ja s'ha d'obrir aquest estudi a diferents solucions que no sé com es poden tractar, quin tipus de perfil de resposta se poden donar a diferents realitats que poden patir aquestes persones.
13: Qualsevol persona, qualsevol polític, qualsevol administració, qualsevol partit que ofereixi una solució senzilla a problemes complexos està dient directament una mentida. Ni sa migració, ni sa habitatge, ni sa feina, ni qualsevol altre tema s'arregla de problemàtiques complexes, s'arregla amb una solució senzilla. No s'arreglarà sa sanitat pública expulsant dels immigrants perquè la col·lapsen. Vull dir, això són fal·làcies que se van sumant, i de la mateixa manera que no hi ha un únic factor que expliqui l'exclusió residencial, no hi ha una única solució a aplicar. Lògicament hi ha solucions que s'han d'aplicar de manera immediata. Incrementar les places de primera acollida perquè aquestes persones tinguin un habitatge temporal el més digne possible. Una solució que pot ser més o manco immediata. Intentar mediar en les problemàtiques de desnonament. Evitar desnonament, sobretot de persones vulnerables, no?, per evitar aquesta exclusió residencial de manera preventiva. Continuar desenvolupant una política de construcció o de rehabilitació per dedicar-ho a lloguer assequible i lloguer social. I com deien, com a canvi de marc mental, tornar a considerar l'habitatge com un dret humà, com un dret fonamental, i deixar que prevalgui la seva condició de mercaderia o de bé d'especulació.
11: Parlant d'aquests llocs de primera acollida, els albergs ara mateix estan saturats, no hi cap més gent.
13: Estan absolutament col·lapsats, i de més també se'm dona una situació que moltes persones decideixen o s'estimen més viure al ras que anar en aquest alberg, sí, per la inseguretat que pot generar. Sobretot el tema de gènere és molt important, les dones se senten molt insegures en aquests llocs, tot i que estan... pitjant perquè se construeixin recursos o perquè s'habilitin recursos exclusivament per dones, perquè tinguin aquesta seguretat a l'hora de tenir aquesta acollida temporal, i lògicament també falten espais i falten professionals que puguin acollir, orientar i acompanyar en aquestes persones que es troben en situació de sensellarisme.
10: Parlàvem abans de la migració, de la contínua arribada de persones en aquesta situació irregular, per dir-ho de qualque manera. Heu detectat també un augment de les persones estrangeres dins del sensellerisme?
13: Lògicament, qualsevol persona que no tingui una xarxa social, un nouvingut no la sol tenir, té més probabilitats de caure en situacions d'exclusió. Però sa nacionalitat no explica per se aquesta situació d'exclusió. Heu de pensar que moltes persones migrades que estan en situació irregular tenen una feina irregular perquè qualque empresari o qualque persona els ofereix aquesta feina i no les vol regularitzar. D'aquí que aplaudíssim molt nosaltres com a xarxa i com a entitats socials aquesta regularització extraordinària que se va fer ara en 2026, abans del mes de juny, per evitar precisament aquestes situacions d'explotació que fan que, malgrat hi hagi aquesta problemàtica d'habitatge, Balears continua sent un pol d'atracció perquè continua de manera normalitzada, de manera, diguem, submergida, i continua havent-hi feina.
10: Idò, Andreu Grimalt, director de la xarxa EAPN Social a les Illes Balears, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. I recorden la data, dia 30 de setembre, no? per qui vulgui que se pugui sumar a fer aquest recompte de persones sense llar.
13: Només afegiré que en aquesta plana web de recompte.org l'obrirem fins divendres per apuntar-se, i a partir d'aquí ja haurem de tancar perquè han de fer les formacions i hem d'habilitar la logística de zonificació. Per tant, animam a tots els oients que s'apuntin aquests dies i que segur que ens ajudarà molt i que és molt interessant.
10: Perfecte. I Andreu, moltíssimes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
9: A punt de fuga, feim sa mitja.

0: 1:55, com cada dimecres, dedicam els darrers minuts d'aquest punt de fuga a parlar de bones notícies.
1: I avui no ens allunyarem molt dels estudis de carrer Aragó perquè parlarem de La Veneciana.
2: In Venezia, Venezia.
0: Ai, no, bon dia, no t'he
1: bon
0: saludat.
1: Bon dia, sí, ets un antipàtic.
3: L'emblemàtica merceria La Veneciana a Palma ha trobat relleu als seus 88 anys d'història. Pere Arbona, tercera generació de la botiga, va penjar un cartell en el local i dos clients habituals, en veure'l, el van cridar i van aconseguir un acord.
4: Aconseguit qualcun ganes de fer feina, que també avui en dia és complicat, perquè avui en dia tothom vol experiències i viure bé i tal, i sí, el que dèiem un pare sempre, que això de la merceria, almenys aquesta és una mina, i deien, això és una mina, i sí, una mina de carbó, perquè ha d'embrutar, de suar, i clar, hi ha feina, però t'hi has d'aferrar fort.
1: I clar, davant d'aquesta notícia, els clients ja respiren tranquils perquè és una de les merceries més especialitzades de l'illa.
3: La Veneciana té moltíssima demanda, per això els propietaris tenien com a principal requisit que el relleu mantengués el gènere, el personal i el nom.
4: Però ara això que si tancat nosaltres, moltes coses no se podran comprar. Perquè no hi ha merceries de diferent banda, hi ha merceries de barriada, que com que són merceries de barriada, inclús de poble, també no poden ser tan especialitzades perquè han de tocar un pot de tot.
1: Una de les aspiracions de Pere és que els seus clients no se quedessin sense la seva merceria. Ara, els qui mantindran la mateixa essència seran en José Manuel Zapata i Diana Patricia Londoño.
3: El 30 de setembre serà el seu darrer dia, però ja ha assegurat que l'octubre anirà a la merceria un parell de vegades per donar una mà als nous propietaris.
5: Uno se cree que los mató.
3: I seguim parlant de comerços emblemàtics, en aquest cas de Manacor.
1: L'Ajuntament s'ha proposat preservar la memòria dels principals comerços tradicionals del municipi, per això ha llançat la campanya Manacor darrere el taulell.
3: Consisteix en fer vídeos. L'objectiu, ho dèiem, reivindicar i donar a conèixer els establiments de tota la vida del poble a les noves generacions. Els han començat a publicar xarxes socials i després també serveix per deixar testimoni de la història d'aquests comerços.
1: En el primer vídeo difós per l'Ajuntament visiten el forn Can Munà, obert l'any 1957. La protagonista del vídeo és Bàrbara Munà, neta del fundador de l'establiment.
6: Se van obrir els meus predins, de part de mon pare, que eren ells, en tres fills. I varen començar, els estaven a fora vila i varen venir cap aquí. I després, ja quan se va jubilar mon pare, sense confinar, perquè la veritat que el meu germà i jo no havíem fet feina mai de forn. Havíem viscut sempre, però no havíem fet aquesta feina, varen decidir provar-ho.
3: El forn és conegut sobretot per cuinar diàriament el dolç més característic del poble, els sospiros.
6: Antigament, sobretot s'ho feia de matances. Tent de matances, quan ja tenia, sobretot quan ja havia preparat un poc d'espoir, ja havien desfet i això, deien, au, vengui, madona, tu ets masculada, tens sospiros.
3: La part negativa és que les ciutats estan perdent la seva essència amb aquests canvis progressius, la bona, però és que l'Ajuntament està intentant mantenir el llegat de tots aquests establiments. I acabem amb una empresa d'un mallorquí que va com un coet.
1: I mai millor dir, perquè parlem de l'empresa especial Open Cosmos, fundada pel mallorquí Rafael Jordà, de la qual també n'és el conseller delegat.
3: L'empresa va molt bé, ho dèiem, i de fet a la darrera ronda de finançament d'aquesta setmana passada han aconseguit 300 milions d'euros.
1: Una bona notícia, Xisco.
0: Bé, poca cosa, 300
1: milions. Jo no els atenc, si tu els atens.
0: Jo de moment no. Aina Paula, moltíssimes gràcies. José Miguel Blasco al control tècnic. Ara les dues idees queden al Ràdio Diari Migdia.
7: Les dues, la una en Canàries.
8: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
2: Regular la tecnología y el uso de la misma, esa es la cuestión y el debate internacional que hoy refleja el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en medio de las llamadas a contener la expansión de la inteligencia artificial, sus evoluciones, con corrientes encontradas. Hoy el Parlamento Europeo entra en el asunto de las redes y plantea trasladar a los estados que hay que prohibir el acceso a los menores de 13 años por ley y restringirlo para quienes tengan entre 13 y 15. Es uno de los asuntos tratados en el debate sobre el Estado de la Unión. El otro, la migración, la guerra híbrida y las relaciones con Marruecos y convención expresa a Ceuta de la presidenta de la Comisión. Enviado especial a Estrasburgo, David Viduero, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Discurso plano, con pocas sorpresas, de una von der Leyen de la que se esperaba un gesto con Ceuta y llegó.
9: Because Ceuta is Spain and Ceuta is Europe and Europe will be there for you.
7: Ceuta es España, Ceuta es Europa, dice von der Leyen, pero Bruselas propone un mecanismo para hacer frente a emergencias migratorias que en teoría ya tiene. El otro gran anuncio, sin redes sociales para los menores de 13 años y cuentas capadas bajo control parental hasta los 15. Sobre inteligencia artificial, von der Leyen respalda frenar el desarrollo de los modelos más avanzados sin perder sus beneficios aplicando a la economía la inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión también ha ofrecido a Canadá ser miembro asociado de la Unión Europea. Pero nadie explica qué significa esto, como tampoco se aclara todavía qué capacidades tendría el Consejo Europeo de Seguridad con Canadá, Reino Unido, Noruega y Ucrania, esbozado hoy en el discurso. Algunos anuncios dejan más preguntas que respuestas. Rosa, von der Leyen también promete un plan europeo contra las olas de calor y una alianza de seguros climáticos para una mayor cobertura ante catástrofes medioambientales.
2: Gracias, David. Y volviendo a Ceuta, se lo estamos contando. La Fiscalía pide investigar al delegado del Gobierno para determinar si sus decisiones u omisiones incidieron en la crisis. A partir de inmediato les detallamos los argumentos del Ministerio Público y vamos a estar también en el Congreso, porque Ceuta ha monopolizado de nuevo la sesión de control al gobierno. Feijóo ha premiado al presidente a devolver de inmediato a Marruecos a los miles de migrantes que siguen en la ciudad. Sánchez le acusa de poner palos en las ruedas.
10: ¿Usted no quiere y prefiere cronificar el problema? ¿O usted es un incompetente? ¿O alguien aquí está mintiendo?
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo. En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada.
2: Y a la salida del hemiciclo en los pasillos le han preguntado al presidente por qué un mes y medio después de la entrada masiva sigue habiendo entre 700 y 1.000 menores solos en la calle.
12: Presidente, ¿cómo explican que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
13: Eso a vivas, pregúntenle.
2: Sánchez responsabiliza al gobierno ceutí, le responde el vicepresidente Alejandro Ramírez.
14: Esa afirmación, lo único que vuelvo a buscar es intentar trasladar un problema de la gravedad que tiene a un ayuntamiento de 80.000 habitantes. Con lo cual, las declaraciones, pero me parecen que son muy desafortunadas.
2: Choques y bronca por Ceuta, que llegan también al fútbol por las camisetas de apoyo a los ceutíes que anoche solo mostraron a medias Mbappé, Vinicius y Koundé. Alex Pita, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Sí, ya vamos conociendo las primeras reacciones. La Liga, en palabras de su presidente Javier Tebas, asegura que la acción no tenía carácter político y que estaba autorizada.
16: Son actos institucionales, son actos del club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal.
15: Ha hablado el técnico del Betis, que ya tuvo problemas con Abde en Villarreal, y ha dicho que el fútbol tiene que unir.
17: El fútbol es un elemento de unión. A mí no me interesa si yo soy hincha de un equipo, si el del lado es comunista, si es de Italia, si es de derecha, a nadie le importa. Son todos hinchas de un mismo equipo y el fútbol no debe ser nunca un motivo de desunión, sino que de unión.
15: Y nos hemos acercado hasta Ceuta, la única peña del Madrid. Su presidente Miguel Antano dice que están sobre todo decepcionados.
2: Gracias, Pita. A partir de ahí media más. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, una última hora de tribunales. La jueza que investigó al hermano del presidente, a David Sánchez, pide personarse en la causa de Leire Díez, la presunta trama para boicotear procesos judiciales en el entorno del gobierno del PSOE. Mario Sánchez, buenas tardes.
18: Buenas tardes. En un escrito al que ha tenido acceso Radio Nacional de España, Beatriz Viezma considera que su condición de perjudicada se justifica por los indicios que asegura que existen sobre actuaciones para obtener información sobre ella y sobre su entorno, desacreditarla y promover denuncias contra su persona. La magistrada vincula estas actuaciones por haber sido ella quien instruyó la causa en la que David Sánchez acabó siendo condenado por la Audiencia de Badajoz a 9 años de inhabilitación para empleo público. Beatriz Viezma considera que la trama vinculada con Leire Díez habría buscado neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial en el que investigaba al hermano del presidente del gobierno desde el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz.
2: esta hora también estamos muy pendientes de la evolución del incendio en Tuéjar, en Valencia, y ha arrasado casi 900 hectáreas. La UME se ha incorporado a las tareas de extinción. Preocupan el viento y las fuertes tormentas que se esperan esta tarde. En el puesto de mando avanzado está Aurora Moncholi. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Como se temía, ha girado el viento y 13 medios aéreos y 300 efectivos trabajan a contrarreloj antes de que llegue esa fuerte tormenta con rachas intensas que podría reavivar el fuego. El mayor peligro es que salte el pantano de Benajever. El alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, se pregunta por qué no hay gestión forestal de los montes.
20: Lo importante es que no hay suficientes medios para actuar, para prevenir los incendios. Estamos gastando millones de euros en apagar los incendios todos los años. ¿Quién está ganando?
19: Se investigan las causas de este fuego que afecta a una reserva de la biosfera y que se originó cerca de una tierra de cultivo.
2: Además de la Comunidad Valenciana, también Baleares y Cataluña están en alerta por las fuertes lluvias que se esperan esta tarde. Eso y bajón de temperaturas en casi todo el país. Jacob Petrus, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Atención a la actividad tormentosa que de hecho ya ha empezado a desarrollarse entre los Pirineos y la Ibérica, a esta hora con chaparrones de carácter moderado, pero especialmente durante esta tarde esperamos que se intensifiquen y que se vayan desplazando hacia la costa, y ya durante la madrugada se marcharán desde la costa hacia las Islas Baleares. Eso significa que en Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana tenemos avisos de color naranja, más de 40 litros en una hora, más de 100 en periodos de 2 a 3 horas, acompañadas por mucha actividad eléctrica, por granizo de tamaño grande y por fuertes rachas de viento, sin olvidar que en otros puntos de la vertiente mediterránea también se escaparán algunos chaparrones de carácter moderado a fuerte. En el norte, lluvias muy débiles en el Cantábrico y sobre todo en el centro y en el suroeste, con cielos prácticamente despejados y esos y temperaturas que bajan. Mañana por la mañana despertaremos con menos de 10 grados en amplias zonas del interior peninsular.
2: Y este miércoles también el drama de Gaza. Al menos 20 personas han muerto y unas 60 están desaparecidas en el derrumbe de un edificio que había quedado dañado por los bombardeos de Israel. Corresponsal en Jerusalén, Santiago Echevarría, buenas tardes.
22: Buenas tardes, y a pesar de esos daños, era el único refugio disponible para la decena de familias gazatíes que habitaban el edificio derrumbado esta madrugada. A esta hora los equipos de emergencia siguen tratando de rescatar supervivientes.
23: El jefe de la defensa civil de Ciudad de Gaza, Raida Dashan, decía esta mañana que aún escuchaban voces entre los escombros de ese edificio, que se ha venido abajo además sobre tiendas de campaña alrededor en las que trataban de refugiarse más gazatíes. Pero los rescatistas trabajan sin maquinaria apropiada debido al bloqueo israelí de la franja.
24: People that are digging with the bare ends.
22: El responsable del programa para el desarrollo de Naciones Unidas, Alessandro Mrakic, decía que estaban excavando con las manos y alertaba que hay otros 400 edificios en Gaza como este a punto de derrumbarse.
2: Y los mercados atentos hoy a la decisión que tome la Reserva Federal estadounidense sobre los tipos de interés. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
25: Buenas tardes, y a la espera de conocer esa decisión de la que se espera una previsible subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, de su Banco Central, las bolsas europeas se inclinan por el signo positivo, avances moderados en la mayoría de los casos. El IBEX 35 suma medio punto porcentual y recupera los 19.600 puntos. El petróleo hoy se modera después de las fuertes subidas de los últimos días, cae un 1,5%, pero aún así se mantiene por encima de los 107 dólares por barril.
2: Y una cosa más, un par de apuntes culturales. A partir de 12:30 vamos a estar en el estadio que se ha construido en Madrid para los conciertos que va a ofrecer la cantante Shakira a partir del viernes aquí en la capital. Y La Bola Negra de los Javis es la película que finalmente ha elegido la Academia de Cine para representar a España en la carrera para ser nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Javier Calvo, feliz con la elección y con la acogida que está teniendo.
26: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representando al cine español.
2: La película ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes, llegará a los cines el próximo 25 de septiembre, pero habrá que esperar hasta diciembre para saber si pasa la primera criba de la Academia Americana. Con esto y con más, volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
27: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
28: Bon dia, són les 2:10, jornada de reaccions a l'aprovació i en Consell de Ministres del document de regulació aeroportuària, el DORA, un pla d'inversions que preveu destinar més de 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les Illes. Això sí, amb l'objectiu d'assolir la xifra de 50 milions de passatgers l'any 2031, una política que la presidenta del govern considera equivocada. Escoltam Marga Proens.
29: Aquesta xifra espanta.
0: 50 milions de passatgers a l'any 2031. Això és passat demà. Jo crec que és una demostració més que per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora.
28: Avui és dimecres, 16 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Paula Bendito. Les obres del segon cinturó de Palma començaran a principis de 2027.
1: El projecte s'ha dividit en dues fases amb un termini d'execució global de més de 6 anys, tot i que s'espera que se pugui escurçar solapant les obres. El primer tram connectarà l'autopista del Llucmajor amb la carretera de Manacor i tindrà un cost de 350 milions d'euros.
28: L'arribada de pasteres no atura.
1: 339 persones han arribat les darreres hores a les illes, de bord d'11 embarcacions, 5 d'elles a Formentera, 4 en aigües pròximes de Cabrera i 2 a Mallorca. El nombre de migrants arribats per la mà enguany ja supera els 5.500.
28: I en els esports?
1: Les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello ja són a l'illa després de guanyar la medalla de bronze al Mundial amb la selecció espanyola de bàsquet. La jugadora de Binyassalem ha destacat la força de l'equip com a clau per obtenir aquest èxit. L'altra mallorquina de la selecció femenina ha assegurat que la mescla de joventut i veterania ha estat essencial.
28: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui augmenta la inestabilitat a les Balears, especialment a l'illa de Mallorca. Aquesta tarda s'esperen ruixades i tempestes que poden ser localment forts i venir acompanyats de tormenta, especialment a la meitat sud de l'illa. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Maó i Formentera. Pel que fa al vent, bufarà en general moderat de component nord. Demà es complica una mica més la situació, continuarà la inestabilitat en general a tot l'arxipèlag amb ruixats i tempestes fortes o molt fortes que podran anar acompanyades de calamarsa i ratxes fortes de vent. Principalment en Eivissa i Formentera i també a l'illa de Mallorca amb acumulats de fins a 40 o 50 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb pocs canvis, les màximes en descens seran de 28 graus a Palma i Formentera, 27 graus a Maó, 23 a Eivissa. El vent demà bufarà moderat de l'est, tendint a afluixar a la tarda-nit. És una informació d'EMET.
28: La presidenta Marga Proent rebutja l'objectiu d'Aena d'arribar als 50 milions de passatgers als aeroports de les illes el 2031. La xifra la recull el document de regulació aeroportuària, el DORA, aprovat ahir al Consell de Ministres, però ens considera que es tracta d'una política equivocada.
0: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Jo crec que és una demostració més que per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora.
28: La d'avui ha estat una jornada marcada per les reaccions polítiques a l'aprovació del DORA. Recordem les xifres que contempla.
1: El document preveu una inversió de més de 1.000 milions d'euros en els aeroports de les Balears a Son Sant Joan i destina una partida de 621 milions per millorar les pistes, les passarel·les d'embarcament i la seguretat. A Eivissa es preveu destinar 229 milions d'euros per a crear una única zona d'accés a l'àrea d'embarcament no Schengen i en obres de millora de la seguretat. A Menorca serien 170 milions per a la creació de noves portes d'embarcament, un accés a l'àrea d'embarcament no Schengen i també millores de la seguretat.
28: El PSIP es defensa de les crítiques que ha rebut, assegurant que la xifra de 50 milions de passatgers no és un objectiu d'Aena, sinó una previsió.
1: Una anàlisi que es basa en les percepcions sobre l'evolució del turisme i si la tendència és a l'alça, els socialistes se'n responsabilitzen el govern. Marc Pons és el portaveu adjunt del PSIP al Parlament.
4: Aquesta previsió constata diverses qüestions. La primera d'elles, el govern de les Illes Balears en 3 anys no ha enviat un sol missatge contrari a la massificació turística ni ha pres cap decisió que faci pensar a Aena que hi haurà una reducció d'arribada de visitants. Perquè si hagués estat així, les estimacions haurien estat unes altres.
1: Vot s'alinea amb el PP, destacant la incongruència dels socialistes, mentre que Més per Mallorca es mostra molt crític amb les intencions d'Aena. Són Manuela Cañadas i Lluïsa Pesteguía.
5: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí, el PSIP-PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
6: Una inversió per maximitzar la capacitat recaptatòria d'una empresa com Aena, una empresa que actua sistemàticament en contra dels interessos dels mallorquins, dels menorquins, dels eivissans i dels formenterers.
1: Els grups ecologistes també han criticat durament el document. Les seccions del GOP de Mallorca, Eivissa i Menorca han fet un comunicat conjunt qualificant d'insostenibles les previsions d'afluència de passatgers. Joan Carles Parler, del GenGOP.
7: Aquí ja s'està parlant de construir una quarta desaladora. No pot ser que un territori com el nostre necessiti quatre desaladores per poder abastir la població local, perquè no tenim prou pel sector turístic que posa menjar. És un impacte enorme el que s'està produint i no podem arribar a ampliar l'aeroport, a obrir la màniga, no?, perquè pugui arribar un percentatge major de gent.
28: Més coses. Les obres del primer tram del segon cintro de Palma començaran a principis de l'any que ve i tindran un cost de 350 milions d'euros. Un tram que connectarà l'autopista de Llucmajor amb la carretera de Manacor. El projecte s'ha dividit en dues fases amb un termini d'execució global de més de 6 anys, tot i que s'espera que es pugui escurçar solapant les obres. Margalida Blanquer, bon dia.
8: Bon dia. El projecte cerca treure vehicles de la via de cintura, una infraestructura que suporta un tràfic diari de 185.000 cotxes. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, destaca que servirà per millorar la fluïdesa de la circulació i descongestionar els accessos a Palma.
9: És l'obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa. Un projecte transformador, un projecte amb una gran inversió econòmica.
8: La complexitat del projecte ha fet que s'hagi dividit en dues fases. La primera anirà des de la zona d'Esmolinar fins a les proximitats de l'aeroport en 9 passos elevats als carrers Guasp i Cardenal Rossell, i es millorarà la sortida de l'autopista al Coll d'en Rabassa. La segona fase inclou la construcció del tram soterrat de gairebé un quilòmetre fins a Mercapalma, amb una zona verda en superfície, la construcció d'un carril més per sentit a l'autopista de l'aeroport i 9 ramals cap al centre comercial i la carretera de Manacor. Laura Montaner es cap de servei de planificació i projectes.
10: Y nuestra idea es continuar a la mayor rapidez posible hacia la información pública para poder después continuar con la tramitación de ambos proyectos, siempre en paralelos, pero lo más unidos posible, con el fin de poder acortar esos tiempos, pero que determinarán pues la evolución de los hechos y de los trámites administrativos. Pero la idea es poder comenzar este 2027, este próximo 2027.
28: I encara en clau de mobilitat, els socialistes de Palma proposen que els residents amb targeta única o del TIP tinguin preferència per pujar als autobusos de l'EMT abans que els turistes.
8: El secretari general exposa que la mesura facilitarà el transport als treballadors de l'hostaleria o als ciutadans que tinguin cites i arriben tard perquè les parades sovint estan plenes de turistes. La mesura, diu Iago Negueruela, ja s'aplica a ciutats europees com Venècia.
11: Creemos que es el momento de dar preferencia en todas las líneas de bus de Palma a las personas que tengan o bien tarjeta ciudadana o tarjeta de residente. Si una trabajadora llega tarde al trabajo, tiene un problema. Si un turista llega más tarde a pasear por Palma, no tiene ningún problema. Por tanto, es el momento de dar preferencia a la ciudadanía. Se puede hacer porque se hace en otras ciudades europeas. Nosotros creemos que estamos en el momento de tener que tomar medidas drásticas de corto recorrido mientras replanteamos una movilidad pensada para el ciudadano y ciudadana de Palma, pensada para los trabajadores y trabajadoras de Palma.
28: L'IBAVI construirà 19 habitatges de protecció pública en règim de lloguer a Petra. Els que vulguin optar a un hauran d'acreditar un mínim de 18 anys de residència al municipi. Amador Bausà, bon dia.
12: Bon dia. El projecte que s'ha presentat avui és el primer d'aquest tipus al municipi en més de 20 anys. El batle, Salvador Femenia, ha agraït la iniciativa perquè assegura el municipi tampoc es lliura dels efectes de la crisi de l'accés a l'habitatge.
13: Fa un parell de dies va venir una lota de Petra, mos va dir que estava molt preocupada perquè no tenia vivenda, que estava a una casa que eren 4 habitacions, pagava 850 euros d'una habitació, en dret a banyo i en dret a cuina. Això, evidentment, ho trobàvem que és una cosa que està... Ens pensàvem que només passava a Madrid i després ens pensàvem que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
28: L'habitatge, precisament, ha estat un dels temes centrals de l'Escola de Salut Pública de Menorca que ha començat avui. I hem sabut que 9 de cada 10 persones amb problemes per accedir a una casa tenen problemes de salut mental, 6 vegades més que la resta de la població. Llorenç Allés.
14: Sí, els experts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona han situat la crisi de l'habitatge com també un problema de salut. I és que, com dèieu, les persones que no poden accedir a un habitatge o poden perdre el seu tenen 6 vegades més problemes de salut mental que la mitjana de la població. Una situació que es complica encara més si xerram de menors. Juli Carrere és investigador de l'Agència Barcelonina.
15: Hem vist coses similars, que fins a 10 vegades més els infants que estan vivint situacions d'inseguretat residencial també es veuen afectats per aquestes problemàtiques de salut mental, però també de seguiment de l'escola i altres problemes.
14: Aquesta situació deriva en una major medicació, afegeix aquest investigador, sobretot d'ansiolítics, i al final aquest deteriorament de la salut mental també acaba passant factura a la salut purament física. Sentim de nou Juli Carrera i també Maria José López, directora de l'Escola de Salut Pública de Menorca.
15: L'acumulació d'anys o de condicionament en què tu estàs pendent de l'habitatge t'acaba afectant els teus estils de vida i a la teva salut física en general i al benestar.

0: Maleoma al nord de Mallorca i Menorca. S'espera un segon front a partir de la matinada que afectarà sobretot les Pitiüses i que durarà fins les primeres hores de demà dijous. Aurelio Soto, cap de Departament d'Emergències.
1: Vendran lluvias acompañadas de tormentas que, especialmente en el frente que pasará durante la noche de hoy, que durará hasta la mañana de mañana, podría traer acompañados de viento desde 90, 80, 90 kilómetros hora. Y según los modelos meteorológicos, también podría traer algunas descargas con intensidad de hasta 120 litros por hora.
2: Canvien de tema, 600.000 euros per fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic, que és la nova iniciativa del govern finançada amb l'impost de turisme sostenible.
3: Aquesta nova convocatòria subvencionarà parcialment els costos salarials de les persones contractades, inclòs el salari brut i les cotitzacions a la Seguretat Social, amb fins a 9.000 euros per contractació. Carmen Muñoz, presidenta de FOCUA, una associació majoritàriament empresarial d'entitats sense ànim de lucre.
4: Per nosaltres és bàsic, com vos deia, per aconseguir aquesta inclusió real d'aquest col·lectiu, no? d'aquest col·lectiu que representem, i no hi ha millor inclusió que poder tenir una feina en una empresa ordinària, no? I per què no aquesta visió social dels fons d'ITS, com ha comentat la consellera en la presentació en roda de premsa. No?
3: Les contractacions hauran de dirigir-se a persones amb especial dificultat d'inserció, entre elles persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, trastorn de salut mental o de l'espectre autista, TEA, discapacitat física o sensorial, persones sordes o amb discapacitat auditiva i persones amb capacitat intel·lectual límit. Les ajudes podran cobrir actuacions executades i pagades entre el gener de 2025 i finals de desembre de 2027, dividides en tres períodes subvencionables.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: 180 persones han arribat les darreres hores a les Balears a bord de 14 pasteres. 6 d'elles ho han fet avui amb 78 migrants que s'afegeixen als 102 que varen ser localitzats ahir en altres 8 embarcacions.
0: 3 d'elles han estat interceptades a Eivissa, 5 a Formentera, 4 en aigües pròximes de Cabrera, una altra a Cala Figuera, Santanyí, i una altra més a Cala Galiota, el mateix a la colònia de Sant Jordi. Amb aquesta onada i en el que duim d'any han arribat a l'arxipèlag 324 embarcacions amb 5.559 migrants a bord.
2: Obrim ara la crònica de successos. 19 joves detinguts en un operatiu contra un grup criminal dedicat a robar banyistes a les platges de Palma i Calvià.
6: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma han intervingut 42 telèfons mòbils i 11 patinets elèctrics. Segons els investigadors, els delinqüents s'organitzaven per robar a les platges tots els dies de la setmana i a qualsevol moment, i especialment als vespres. Si les víctimes es percataven dels fets, els agredien. Amb les detencions, es dona la banda per desarticulada.
2: Ingressen un centre de menors el detingut per presumptament matar d'una punyalada al pit a un jove a Son Gotleu.
6: La jutgessa ha acordat el seu ingrés després d'estar detingut ahir dilluns per presumptament assassinar un jove de 19 anys en el barri Palmassà. El menor ingressarà en el centre per complir una mesura que ja tenia imposada amb anterioritat i de la qual encara li quedaven diversos mesos pendents.
2: La nora de la PAC accepta 8 anys i mig de presó per haver entrat 5 quilos de cocaïna al poblat de Son Banya.
6: La dona s'ha declarat autora de 5 delictes de tràfic de drogues, integració a un grup criminal, atemptat contra els agents de l'autoritat, danys i conducció sense permís després d'arribar a un acord amb la Fiscalia, que li ha rebaixat la pena a la meitat del que sol·licitava.
2: Temps ara per la informació esportiva.
0: Les mallorquines d'Alba Torrens i Elena Puello ja són a l'illa després de guanyar la medalla de bronze al Mundial amb la selecció espanyola de bàsquet. La capitana de la selecció ha destacat la força de l'equip com a clau per obtenir aquest èxit.
7: Feia reflexió, no?, ara que ha passat el campionat i me deien, i te quedes amb una, i deia, no ho puc quedar amb una, no?, perquè les quatre medalles han estat quatre moments històrics per bàsquet espanyol i les he viscudes totes quatre de manera diferent. I crec que se tracta d'això, no?, de en cada moment viure-ho de la manera que ve, això sí, en la mateixa mentalitat de sumar, veure que la força està en l'equip.
0: I l'altra mallorquina de la selecció, Elena Puello, ha assegurat que la mescla de joventut i veterania ha estat essencial.
8: Las veteranas con más experiencia como Alba, con las jóvenes que menos experiencia pero con mucha ambición, que competimos al máximo Y bueno, creo que pues uniendo todo eso sale lo que estamos haciendo.

0: ahora y ojalá que siga así muchos años.
1: I avui a la Cultura parlem d'una nova edició de la Fira del Llibre en català.
2: La 37a edició de la Setmana del Llibre en Català se celebrarà del 24 al 27 de setembre als Jardins de la Misericòrdia, a Palma, amb la participació de 7 llibreries. Comptarà amb una vintena d'activitats i una trentena de participants. L'acte inaugural, que inclou el pregó a càrrec de Carles Rabassa, tindrà lloc dijous dia 24 a partir de les 6:30 de l'hora baixa i finalitzarà amb un concert del grup mallorquí Nita. Entre els protagonistes de l'edició podem trobar Dolors Miquel, Biel Mesquida, Ampà Moliner i Laura Gost. Un dels plats forts serà la participació de l'artista Miquel Barceló a la presentació del llibre El pit adormit, de Dolors Miquel. Això sí, de moment es manté el misteri sobre aquest acte i ens conviden a assistir-hi. Laia Alegret, vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca.
3: Això serà un poc sorpresa. En principi està anunciat com una presentació del darrer llibre d'Anna Dolors, El pit adormit, on la poeta, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. Però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Més coses. Inca es prepara per homenatjar a Cucorba.
2: Així és, la plaça Mallorca acollirà aquest dissabte el concert Gràcies, Cucorba, que l'Obra Cultural Balear ha organitzat per reconèixer la trajectòria del grup de música infantil en català. Entre els artistes convidats hi haurà Julià Picornell, Dani Mosparrec, Juanjo Montserrat, Marta Elka o Pau Franc Doerra. Antoni Llebrés és el president de l'OCB.
4: Cucorba és un grup que forma part ja de la memòria sentimental de generacions de mallorquins i creiem que és de justícia donar-los les gràcies d'aquesta manera a través d'un concert en què intervendran grups i cantants molt coneguts de l'escena mallorquina.
1: I qui ja té del seu nou disc, Fill de la Mar, és qui sentiu de fons, Rels B.
2: Un projecte que condensa idees com Mallorca, el Mediterrani, la nostàlgia, la senzillesa i una forma cada vegada més personal d'entendre la seva carrera.

la música d'Arrels B, el mallorquí universal, recordem, l'artista espanyol més escoltat a Spotify. Ho deixem per avui. Tornem, l'actualitat local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.